Guru Vai Guru Vai Guru Va Guru Va Guru Va Guru Guru Va Guru Va Guru Va Vai Guru Vai Guru Vai Guru Va Guru Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Vai Guru Vai Guru Vai Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Guru Va Va Guru Va Guru Va Guru Va Va